0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Radio Alcoy, Onda Media.
2: Nota necrológica.
3: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 87 años de edad don Antonio Reche Carricondo, del Hostal Savoy. Los familiares agradecen las muestras de cariño recibidas durante estos días.
2: Descanse en paz.
4: Si quiere participar este lunes en el programa Suya es la radio de los oyentes, dejando sus opiniones, quejas, agradecimientos o lo que usted quiera comentar, puede hacerlo dejando su mensaje grabado llamando al contestador 96 652 62 77, o dejando una nota de voz a través del WhatsApp 655 99 57 95. También puede participar en directo a partir de las 13:40 horas al 96 652 62 76.
5: Els dimarts en Hoy por Hoy Alcoy, Zoco Radiofónico. És l'espai de compra o venda on els oients poden participar en directe per fer els anuncis, o també poden deixar un missatge gravat cridant al contestador 96 652 62 77 o deixar una nota de veu al WhatsApp 655 995 795. Han d'indicar característiques dels materials, objectes o qualsevol altra cosa que posen a la venda o estan interessats, interessades en adquirir, i un número de telèfon de contacte. Participa en Zoco Radiofónico a Radio Alcoy.
6: Agres en festes. Del divendres 4 de setembre, amb el dia del farolet, fins al dilluns 7, amb el dia d'Acció de Gràcies, Agres celebra els dies centrals de les seues festes patronals. Pregó, festa del farolet, despertar, ambaixada del pastoret, processó, trasllat de la Mare de Déu, cercavila, concert per als més menuts, disfresses, paelles populars, orquestes, la festa Holi, nombrosos actes per a tots en sols 4 dies. Agres vos espera, no falteu.
1: Radio Alcoy, Onda Media.